0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida, allò que passa,

ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de neteja amb vehicle propi. Atenció al client. Personal de neteja per a centre educatiu. Personal de neteja per a entitat bancària. Personal tècnic orientació sociolaboral per a joves.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Tot segueix igual, sense canvis.
2: Sense canvis. Contrast tèrmic, temperatures altes al migdia i fresquetes al dematí, depèn d'on. A Camprodon avui, per exemple, la mínima ha estat de 10,4. A Sant Pau de Segúries, això al Ripollès, amb 12,9. O, per exemple, la Baixa Bojons, bueno, la més baixa avui dia de la comarca, amb 13,3. A Rupit, 14,4. A Vic, la mínima ha estat de 17,2. O, per exemple, a Torelló, amb 17,6. El que fa les màximes ahir, doncs, anem fregant rècords, però de moment encara n'hi ha un parell més per sobre de les que hem tingut. 35,4, per exemple, a Vic. O a Torelló, per exemple, amb 34,4. El Dava Bellmunt amb 29,3. El que fa a temperatures mínimes, per exemple, el que és a Bellmunt amb nit tropical, allà amb 21,1, o fregant els 20 també el que és a Bracons, amb 19,8. De moment segueix el temps estable, temps anticiclònic, i segueix aquesta llengua d'aire càlid que ve de l'Àfrica i pujant cap aquí dalt, que és la cinquena que tenim.
1: Tenim el cap de setmana per davant.
2: Sí, un cap de setmana càlid, molt càlid, vaja. Aquí és on podríem començar a fer un rècord. De moment, de fet, ja s'han fet a Catalunya, ja n'hi ha algun punt que s'han fet rècords. I va augmentant cada dia, perquè pràcticament fins diumenge es pot arribar entre els 38 i els 40 graus. La tendència és a baixar una mica a partir de dilluns. Però de moment, el que és avui, si ahir vam arribar doncs, als 35, vam fer entre 35 i 36 graus, avui podem arribar als 37-38. I es manté el dissabte, amb algunes nuvolades de tarda podem tenir, però sense precipitacions, a més de decoració. El dissabte, tal com deia, es pot arribar a 38, i el més alt seria doncs, el diumenge, aquí és on poden petar tots els rècords.
1: I tindrem nits tropicals també aquests dies?
2: Sí, ben bé, fins diumenge les temperatures mínimes doncs, dels 19 o 20 graus i en algun punt més alt i tot.
1: Doncs ens quedem això, avui i cap de setmana, amb temperatures amunt.
2: Sí, temperatures altes i aviam, sembla que a partir de l'11 es normalitzarien. Aviam si és veritat, perquè déu-n'hi-do que està durant aquest estiu.
1: Manel Dot, gràcies un dia més, que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana a tothom, bon dia.

0: ara sí, Eduard.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.
4: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
5: Apassiona't amb Radio.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradell.

0: Falles, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Personal de neteja amb vehicle propi. Atenció al client. Personal de neteja per a centre educatiu. Personal de neteja per a entitat bancària. Personal tècnic orientació sociolaboral per a joves.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït, rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit, inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fusta.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Estar contigo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquí estem amb una bona amiga, la Noé Morral. Hola, Noé.
1: Hola, Joan.
0: No sé com presentar-te, eh? Com a artista ja ho engloba tot el que fas? N'hi ha prou? O...
1: A mi també em costa pensar-ho.
0: Sí.
1: Definir-me quan em diuen què fas, què ets, i ui, no sé, moltes coses, sí. Moltes i cap de concreta, no? La qüestió és reinventar-nos, no, que no ens faci por provar coses noves, anar-nos reinventant dins el que es pugui, i sí, potser, mira, artista ja m'està bé, no ho sé.
0: Una artista, una creadora... Fas
1: creadora, sí, potser, mira, creadora m'agrada més, veus?
0: Sí.
1: M'ho deixes agafar, ja, i...
0: I tant, és que és cert, no? I avui l'excusa és... perquè acabes de publicar un nou llibre, Quadern de Mar Lodge.
1: Lodge.
0: Explica'ns una mica què és Lodge. I a més hi ha l'afegit de Senegal. Jo ja me l'he llegit, eh? Vol dir que segons què diguis no colarà.
1: Mar Lodge és un poblet que està a l'illa de Mar, que és una illa del Senegal que no està al mig de l'oceà, està en un delta d'un riu, on conflueixen dos rius, que són el Sine i el Salom. Es diu el delta del Sine-Salom. I aquí hi ha, em sembla, unes 300 illes en aquest delta. I una d'aquestes, una illa molt petitona, es diu Illa de Mar. I en aquesta illa hi ha quatre poblets, un dels quals és Mar Lodge. I el quadern de Mar Lodge és el quadern de viatge dels dies que vaig passar en aquest poblet del Senegal l'octubre de l'any passat. La tardor de l'any passat, diguem.
0: És una combinació de poemes i de dibuixos, d'il·lustracions. Vull dir que és tot el que t'agrada, no? Són vivències molt reals, no? I que frapen molt. Sí. M'ha agradat moltíssim, eh? És la veritat, i me l'he llegit amb un plis-plas.
1: Que bé, Joan, que t'hagi agradat, perquè ets molt crític. Ja sé que no ho diries si no fos veritat. I, de fet, ets un dels primers lectors i és un dels primers retorns que he tingut. I ara et comentava a l'entrada, no?, que són aquests dies de una mica de nervis, de també veure, doncs, si... A mi m'agrada molt el llibre, perquè no és un bolet més. Saps? No, ai, mira, me n'he anat al Senegal, m'he inspirat i he fet un llibre. No, per mi té molt més significat que això. I de fet, de veritat, l'obra m'emociona encara, i sent el sisè, és la sisena obra que publico, i penses, bueno, les primeres són molt especials i potser després ja no tant, no? I aquest llibre trobo que sí, que és especial.
0: Per què és especial? Per què vas allà, en aquell territori?
1: Mira, vaig allà per decisió pròpia, o sigui... uns mesos abans de marxar sento com la necessitat de tornar a l'Àfrica. Clar, jo havia estat a mi l'Àfrica em va transformar la vida, ja ho saps, l'estada que vaig fer a Sauira, al Marroc, fa 10 anys, feia 10 anys,
0: 10 anys ja.
1: O sigui, a la tardor del 2015 vaig marxar a Sauira, vaig estar allà 8 mesos en aquell moment de dol, no?, que tu coneixes prou bé, i clar, allà va canviar la meva vida, va ser on vaig començar a escriure, a dibuixar, a connectar amb això, que sobretot amb el tema del dibuix que jo portava de petita i que havia abandonat des dels 6 anys que no havia tornat a dibuixar, i aquí a Sauira vaig voler recuperar-ho conscientment i provar de tornar a dibuixar, i aquí va ser on vaig reconnectar amb aquesta nena petita que havia deixat de dibuixar, i van tornar els colors, em van tornar a acompanyar encara fins ara, i també on els poemes que vaig escriure allà van ser per mi una teràpia, abocar totes les emocions d'aquell moment complicat. I clar, han passat 10 anys. Aquests 10 anys ha estat un camí de vida, de trencament amb la meva vida d'abans i de reconstrucció. Llavors, dius, ostres, 10 anys, no? Déu-n'hi-do, ja és un decenni, i val la pena, vaig sentir que valia la pena aturar-me un moment que han set 2 mesos i mig aquí al Senegal, i tornar a estar amb mi, tornar a sentir aquesta terra, en aquest altre moment de la meva vida, què m'aportava. en un moment amb l'ànima més tranquil·la, més en pau, no? amb aquest camí transcorregut, amb l'agraïment de tot el que he viscut aquests anys, i que hi ha hagut moments difícils i moments molt bonics, però en general l'agraïment d'haver pogut, no?, encetar aquest nou camí, de tota la gent que m'ha acompanyat. Va ser com una decisió així molt des de dins, de dir, vull tornar a l'Àfrica en un moment de la vida per poder-hi connectar més des de la pau i la serenitat, però m'agradaria tornar en un lloc que no fos Sauira, que fos l'Àfrica, però una Àfrica una mica diferent. I l'atzar em va portar en aquest poblet de Mar Lloig.
0: L'atzar?
1: Sí. L'atzar una mica buscat, també, perquè jo feia anys que sabia que una noia de Granollers, que es diu Mar Barbany, de Can Barbany, de Granollers, que és una botiga de roba de tota la vida, tenia un campament al Senegal. I fa temps que conec el seu pare, he sentit a parlar molt d'ella, seguia l'Instagram, m'agradava molt el que m'arribava d'ella, del seu projecte, de tot plegat, i feia temps que pensava, un dia hi aniré, però no sabia ni com, ni quan, ni de quina manera. I quan vaig tenir aquesta sensació de que volia tornar a l'Àfrica, dic, trucaré a la Mar Barbany, a veure si puc anar aquí on està el Senegal, però jo és que no en sabia res. No sabia ni com es deia el poble. La meva tieta hi havia estat, a ells els havia agradat també anar-hi, i em vaig decidir demanar el telèfon i trucar-la per veure si tenia un lloc on jo em pogués allotjar. I així va començar l'aventura.
0: Quan escrius els poemes, és en directe o són reflexions posteriors?
1: Hi ha una mica de tot, però és bastant en directe. Clar, aquí aquest poemari és un poemari que hi ha bastant del lloc, de descripció de la vida aquí en aquest poble. Llavors, clar, com que jo durant aquests 2 mesos i mig no em vaig moure d'allà, vaig estar fixa, només vaig sortir una setmana. Clar, sí que hi ha temps com per la mateixa vivència tenir-la 2 o 3 vegades o 4. Per tant, sí que se'm fa una mica difícil saber, potser no és en el primer moment, per exemple, a l'arribada sí. O sigui, l'arribada de les primeres sensacions dels carrers de Sali, de la carretera, de la barca, no?, creuant el delta per arribar aquí a l'illa, tot això sí que és molt del moment. I després hi ha d'altres poemes que aquell moment ja l'has viscut 2 o 3 vegades, i hi ha el dia que dius, mira, ara això tinc ganes d'escriure-ho. Una mica tot.
0: Ho has apuntat, eh? I jo crec que també és important a vegades fer-ne aquesta referència, no? Parles del dol, que són més de 10 anys. Això t'ha anat acompanyant d'una manera en positiu, t'ha canviat la vida, és evident, no? Per tot el que has fet. Això segueix present, i de quina manera?
1: Aquí, en aquest viatge, hi ha estat molt present, perquè vaig connectar molt amb el viatge a Sauira i amb com estava en aquell moment i com estava en aquest nou viatge. I jo crec que en aquests 10 anys m'ha servit per adonar-me, quan he estat allà, i sentir que estava bé. I mira, t'ho dic i encara em torno a emocionar, i allà hi havia dies que em saltaven les llàgrimes. Estava sola, perquè estava sola aquí a Mar Lloig, i sentia que estava bé en un lloc on no hi ha res. No hi ha res, no hi ha res a fer, no hi ha res, o sigui, fa calor, no hi ha comoditats, no hi ha distraccions, no hi ha ni cotxes, no hi ha... És un res que és bastant res, des del nostre punt de vista. Després potser hi ha més profunditat de coses que no pas aquí. Però vaig tenir molt, molt present el primer viatge, tot el que, com jo estava en aquell moment, i he sentit el pas dels anys. En el dia a dia no ens n'adonem. Bueno, si estic bé, no? Ja, home, tu ja ho saps, sempre ho portes amb tu. És algo que sempre està amb tu. Però de diferents maneres, no? I amb diferents intensitats, generant diferents emocions. I allà he tingut, m'ha agradat poder-ho sentir. M'ha agradat poder sentir, doncs, aquesta distància dels anys, aquesta Noemí diferent de la que va marxar a Sauira, i que, i això de dir, oi, estic bé, estic sola aquí, estic bé, em sento bé, miro enrere i m'agrada, no?, el camí aquest recorregut. No sé, ha estat bonic, ha estat bonic poder sentir això.
0: Però mantens un diàleg amb en Santi?
1: Sí. Sí, sí. A veure, no, evidentment no, no, cada... Però sí, quan hi ha coses importants o... És com una presència.
0: Sí.
1: És com una presència que tampoc és que hi hagi un diàleg, ara vaig a parlar amb ell. Però és com una companyia. No sé si ho expreso bé així. És com una companyia que està amb tu i que... que no, és com un suport en el silenci, eh?
0: Uh-huh.
1: No sé, jo ho sento així.
0: Aquest temps que has passat aquí, absolutament res a veure, no?, amb el nostre dia a dia en aquest món, veus la importància de les coses, no?, i la superficialitat d'aquesta necessitat de córrer amb tot que tenim aquí.
1: Totalment. És un lloc que, com ja t'he dit, i la Mar em va dir, quan hi vaig parlar, la primera conversa que vam tenir per telèfon, li vaig dir, mira, voldria venir entre 2 i 3 mesos. Jo ja he tingut aquesta experiència a l'Àfrica, vaig estar a Sauira, i va dir, Noemí, això no és a Sauira, eh? Sauira és una ciutat que hi ha, més o menys, no?, una infraestructura que hi ha de tot. I em va dir, aquí no hi ha res, les seves paraules textuals. Vaig dir, no preocupis, ja em va bé que no hi hagi res. Però, esclar, arribes en aquest lloc i no hi ha ni cotxes.
0: Uh-huh.
1: Arribes amb la barca i t'espera un carro amb un cavall que et porta a casa. Carrega la maleta i et porta a casa. No hi ha... Hi ha les 4 botigues que hi ha al poble, però que no pots comprar ni una tauleta de xocolata, ni un iogurt. Fa molta calor. Evidentment, no hi ha aire condicionat. L'aigua, aquí on estava que en aquest campament, la van a buscar al pou, la carreguen cada dia i la posen i la tiren al dipòsit perquè ens puguem rentar les mans i ens puguem dutxar amb una galleda i un cassó. L'electricitat n'hi ha a les cases que tenen plaques, perquè encara no arriba l'electricitat. El menjar és sempre el mateix. No, aquí el segon dia que mengem llenties ja dic, ai, estic farta de les llenties. Clar, allà cada dia és arròs i peix, cuscús i pollastre, i no surts d'aquí el xeboient, que és com un plat així d'arròs i peix o arròs i carn, i no surts d'aquí. La fruita també poca, verdura sobretot tubercles, o sigui que realment és un lloc molt auster. Molt auster. I a més un lloc que quan hi vaig anar jo feia molta calor.
0: I quina relació vas tenir amb la gent d'allà?
1: La veritat que la gent d'allà és molt acollidora. Sí, clar, nosaltres arribem allà com a turistes europeus i, clar, no passes desapercebuda. Una de les pors que tenia jo era això, no?, la relació que jo podia tenir amb la gent d'allà. I sobretot molta curiositat, tothom et saluda pel carrer, no hi ha, per exemple, el tema, no?, de l'assetjament dels homes, no?, que ens podem imaginar. No sé si a les ciutats això es dona aquí en absolut, o sigui, no vaig viure cap situació incòmoda amb tots els 2 mesos i mig que hi vaig ser. I després jo sí que vaig voler, clar, aquí aquest campament on estava ja hi havia senegalesos que hi treballaven, i jo el primer diumenge que vaig ser allà me'n vaig anar a l'església, perquè en aquesta illa, que és un fenomen com bastant rar, conflueixen les 3 religions en harmonia: l'islam, el catolicisme i l'animisme. Estan, conviuen, doncs, amb això, no?, sense cap problema, simplement uns són d'una cosa, els altres d'una altra, com que és del Madrid i que és del Barça, però vull dir que no. I més l'animisme, hi ha aspectes de l'animisme que són a les 2 religions. Jo el primer diumenge me'n vaig anar a l'església i vaig sentir el cor i dic, ostres, que bé que canten. I quan va acabar la missa, me'n vaig anar amb el director del cor i dic, escolta, m'hi voldries a cantar? I em va dir, ah, em saps? Dic, sí, sí, ja m'espavilaré. I em vaig apuntar al cor. Això, clar, què va fer això? Que el segon dia, el segon diumenge, que jo ja cantava al cor, clar, és un poble que hi ha una mica de turisme, però tampoc et pensis que és Barcelona, saps? És una, hi ha turisme, però tampoc no gaire. Clar, jo anava pel carrer i els catòlics em saludaven. Bonjour, la corista, em deien. I això, clar, tot i que les persones del cor eren gent molt jove, bastant jove, molt més jove que jo, però això ja em va donar com una primera rutina allà, en connexió amb gent d'aquí al poble. I després, doncs, a mesura d'anar doncs, a comprar en alguna botiga, hi ha els pintors que pinten amb terres, amb els colors d'allà, que també són pintures molt boniques, doncs que també quan passava doncs, em parava una estona allà a xerrar amb ells i veure com ho feien, i també doncs, vaig establir una mica d'amistat. Llavors, aquí al campament de la mar tenen una granja i que a part cultiven mill, cultiven cacauet, i el mes d'octubre i novembre és la recol·lecció del mill i del cacauet. Doncs jo també, quan marxaven, deia, us vinc a ajudar. I vaig anar a collir mill, vaig anar a collir cacauet amb una calor terrible, però pensava, si ells ho aguanten tu també. Dic que sí, que vaig fer bastantes coses vinculades amb el dia a dia senegalès, clar, sempre mantenint la distància lògica de que no ets una persona d'allà i que necessites, suposo, molts anys per poder-te integrar de veritat.
0: Quan surt el llibre? Oh, sí. El penses abans, ja?
1: Jo quan decideixo marxar no vaig amb cap expectativa d'escriure res en concret, però sí que penso, mira, si allà t'inspires i podries fer una novel·la que relacionés una nena pintora senegalesa amb una pintora d'aquí, saps, jo?
0: Ja seguint, fer la pel·lícula.
1: Sí, seguint una mica el tema de que havia començat a escriure narrativa amb l'últim llibre que he publicat. Però tampoc una idea que em ballava pel cap. Clar, arribo, baixo de l'avió, arribo a Sali, dormo la primera nit a Sali, que és una ciutat que hi ha relativament a prop de l'aeroport i que aquesta sí que és bastant turística, només hi vaig estar-hi una o dues nits. Vaig arribar a la nit, l'endemà em llevo, passo el dia per allà i a la tarda me'n vaig a la platja de Sali amb la marea baixa i pam, allà és que em ve un poema. I dic, ostres, que maco, perquè jo de veritat que no me l'esperava. I ja també baixant després amb el cotxe cap a Dangan, que és el lloc on s'agafen les barques cap a Marloig. També és que, clar, és tot tan... És un país que és tan autèntic que la poesia hi encaixa tan bé, perquè amb poques paraules que puguis descriure tants aspectes d'aquesta societat. I és clar, a la que vaig arribar a Marloig, ja dic, tot això de la novel·la... No té ni cap ni peus, perquè a més jo no puc escriure sobre una nena senegalesa quan jo no tinc ni idea de què li passa pel cap amb una nena petita senegalesa. Ni al cap de dos mesos en tinc ni idea, és impossible. I ja em vaig connectar amb els poemes. Em vaig connectar amb els poemes. I els dibuixos...
0: Els fas també allà?
1: Mira, els dibuixos, jo allà vaig portar làmines grans, petites, anava supercarregada i em portava bastant pes pel tema aquest del dibuix, perquè pensava, mira, doncs com que la mare ja m'ha dit que no hi ha res a fer, doncs dibuixaràs. Clar, jo em vaig arribar allà i feia molta calor. I així com per escriure, no? Jo tenia vaig anar trobant com uns refugis climàtics que on hi estava molt bé. Clar, per dibuixar se'n feia una mica més farragós. Llavors sí que vaig començar a fer alguns dibuixos, però els dibuixos em van fluir com quan vaig arribar aquí. I és curiós perquè quan vaig arribar vaig dir, ara necessito estar dies seguits dibuixant, I per aconseguir això me'n vaig anar al poblet de la meva mare, que és a l'Alta Ribagorça. Vaig tornar al desembre, me n'hi vaig anar al mes de gener. Aquest mes de gener que ha nevat tant. Nevava cada dia em llevava amb tot el meu voltant nevat. I allà vaig fer els dibuixos del Senegal, que potser és de les vegades a la vida que he passat més calor, no? Vull dir que sí, és una anècdota divertida del llibre. I de fet, t'he de dir que els primers dies, quan ja vaig començar a escriure poemes i em vaig imaginar que si la inspiració no em marxava, doncs realment això podia ser un quadern de viatge, la sensació que tenia és que era tot igual allà. Clar, és que estava en un poblet que no hi havia res. I hi va haver algun moment que vaig pensar, vols dir que podràs fer tants dibuixos d'aquest lloc? I després, a la que m'hi vaig posar, doncs imagina't, hi ha 80 i pico poemes i 80 i pico dibuixos. I a més, m'agraden molt. Els dibuixos del llibre m'agraden molt. Trobo que, clar, també, no?, aquests 10 anys, tot i que és el mateix tipus de dibuix i l'essència és la meva, també han evolucionat una mica, no?, cap a cada llibre és una mica diferent. I aquí, no sé, veig una mica com que són desenfadats, potser més, no sé, tenen com moviment, no sé tu què t'han semblat.
0: No, és la gràcia d'aquesta senzillesa, no? Que més, amb quatre ratlles, diguéssim, no?, ets capaç d'expressar el que acompanya el poema, vull dir que lliguen perfectament.
1: Sí, una mica aquesta espontaneïtat de que no són uns dibuixos massa reflexionats, no? Per exemple, aquest, el de la coberta, que mira, m'agrada molt, vaig pensar què podries fer si faig unes palmeres i vaig agafar un full i dic, ai, a veure, provo alguna cosa. I dic, ai, és que m'encanta. I llavors era un paperot, saps? Que...
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs ara sí, explica'm quan el penses presentar.
1: Mira, la primera presentació serà el 28 de setembre, al Casino de Vic, i la segona, el 13 d'octubre, a Barcelona, a l'Altair, a la llibreria Altair, perquè sí que em feia il·lusió que fos una llibreria de viatges. I penso que l'Altair, també l'ambient de la llibreria i tot, quadra molt amb l'ambient del Senegal. I per la presentació, bueno, això que dius tu d'obrir, no?, de no tenir fronteres a l'hora de crear, aquí ja de seguida que vaig arribar vaig començar a gravar com una amb el mòbil mateix, uns petits vídeos estàtics de la vida passant, però la vida passant que poden ser unes fulles, unes vaques, com les barques quan arriben, bueno, el meu dia a dia allà. I estic muntant un petit curtmetratge que combina aquestes imatges amb els dibuixos i que hi posaré jo la veu en directe, i la Montse Morral, la meva tieta pianista, doncs m'acompanyarà. També hem fet algunes melodies i farem, no sé com allò, el cinemut amb música en directe, sí, el curtmetratge, amb els sorolls de la vida d'allà, que això és una cosa que també és molt especial allà. El fet de no haver-hi cotxes fa que hi hagi poc soroll invasiu. I, clar, és una vida amb una banda sonora increïble. Perquè, doncs, el carro, ara passa un carro, ara els ocells, ara bufa una mica el vent... Sents tots els sorolls que hi ha a l'entorn, sense que n'hi hagi cap que predomini molt per sobre dels altres. La pluja, algú que xerra, saps? Ostres, se sent una música allà al fons... La piroga que arriba, que aquestes sí que tenen motor, però clar, estan al riu, no els tens ben bé allà. I clar, és, en el curtmetratge, doncs, se senten, vull mantenir aquest, el soroll de la vida d'allà. Clar, pel carrer hi ha gallines, hi ha vaques, hi ha cabres, els carrers no són de les persones, és que els carrers a més són de sorra, no estan ni asfaltats. Llavors és com un poble com de joguina. És un poble de pessebre, un poble de joguina que tot està integrat. No hi ha No hi ha aquestes separacions, no?, dels animals aquí, les persones allà, no, no. El que té porcs, els porcs corren per allà a la casa.
0: Ja ho havíem viscut, això, aquí fa molts anys. Sí que no toca, però res, una pinzelladeta. Prepares coses ja a banda del llibre.
1: Sí que hi ha una cosa que preparo amb en Joan Vall, de l'Espai 11, que ara es trasllada a la Casa Prat de Saba. La primera exposició que ell té programada és amb en Bernis. I jo ja feia temps que m'havia dit que, a veure, en algun moment, doncs, de poder fer alguna cosa junts. I quan ja vaig començar a escriure i dibuixar aquí al Senegal, li vaig dir: Joan, tindré material nou, si vols podem fer alguna cosa al voltant d'aquest viatge, fer una exposició. I em va dir: sí, doncs mira, octubre, novembre, encara no sé, les dates seran novembre segurament, i jo potser una mica més endavant. Encara no sé ben bé aquesta exposició què serà, però sí que tant les presentacions del llibre com tot el que faci al voltant d'aquest llibre m'agradaria que fos amb la mirada posada en aquests 10 anys. Que hi hagi alguna referència sempre en quan comença. En el fons, el quadern de Marloig comença l'octubre del 2015 al Marroc. Perquè sense aquest moment això no existiria. Llavors, quan, potser en aquesta exposició no he ensenyat mai els dibuixos originals. Clar, tu veus, no, aquest, però de fet potser aquest no és ben bé aquesta mida, potser és una mica més gran, potser és una mica més petit, potser els colors són ben bé. He de dir que la impressió aquesta vegada és excel·lent, que els colors són els reals, que no sempre ha passat així, però potser m'agradaria ensenyar alguns dibuixos originals del primer llibre, d'aquest, i fer després, doncs, alguns dibuixos nous, així, en un format potser una mica més gran, no sé. Encara, la veritat que estic una mica neguitosa amb això, Joan, perquè, clar, no he fet així una exposició allò jo sola, no l'he fet mai, i estic una mica de dir, ai, no sé.
0: A la llibreria, quan el trobarem?
1: No, des d'ahir ja hi és.
0: Sí. O sigui, quadern de Marloix, de la Noemí Morral, i el podem trobar. Jo he estat un afortunat de tenir-la abans. Fantàstic. Tornem a recordar el casino, quin dia...
1: 28 de setembre, 28. A les 7 de la tarda, 13 d'octubre a l'Altair a les 7 de la tarda també, i abans, el 20, el 23 i el 24 de setembre, signaré la Setmana del Llibre en Català.
0: Molt bé.
1: El meu Instagram i el meu blog ja ho aniré penjant tot, i no sé, amb ganes de compartir-ho, amb ganes de que la gent vingui. Jo sempre dic, no cal comprar, no? És compartir les vivències, que les vivències d'uns connecten amb les vivències dels altres en aquest moment en directe que ens permeten les presentacions. És el més bonic, que hi hagi aquesta connexió d'energies més enllà del tema comercial, no? Que al final, amb el que guanyem amb cada llibre, tampoc no serem ni més pobres ni més rics.
0: Doncs esperem amb delit, no?, aquesta presentació, que segur que serà diferent, el 28 de setembre al casino. Noemí Morral, gràcies per estar aquesta estona a compartir aquestes vivències, sempre interessantíssim i amb ganes de ser-hi.
1: Gràcies, Joan, per haver-me donat suport sempre des del primer dia en aquest camí, per haver-me acompanyat també amb tots els llibres que he publicat, amb totes les aventures que he començat. I, bueno, en aquest sentiment d'agraïment, no, que tinc en aquest moment de la vida, doncs,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
3: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pònsia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui, també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic, només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la Comunitat de Madrid, també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
0: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
8: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuen.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años, y por tanto exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Allí se aclaró el tema, la sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats. Però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
13: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
12: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
12: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
16: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
15: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabaté és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
15: El motiu principal del canvi per entrar a La meva salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
3: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
3: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
0: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
20: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
21: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda. S'acumulava molta demanda i, per tant, la gent havia d'esperar següents autobusos. I, per tant, aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
20: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la Universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
0: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
22: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX, un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
23: Unes 3 sitges. Que en surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona, segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
22: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
0: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
5: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
2: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
6: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
7: Ha estat una decisió que l'ha empresa només veient les fotos d'Instagram. Hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
6: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mitja estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: Superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides. Supongo que no lo he pensado bien,
0: pero mañana seremos noticia de TV. Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase de Lliga, a l'Arsenal, Bayern de Munic, París, Roma, Servet i Kogge, un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició, on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui, Mansara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta.

0: al final del tercer quart amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
1: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estat, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, doncs surt el següent. I la veritat que doncs, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
0: La propera cita de pretemporada per al Quinzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
3: Gràcies, Joan Barbaràs, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 70.

0: 32 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys embolics. I porto aquí el cap ben escrit, tot el que et vull dir. Anirà millor, això està clar, però m'he cansat ja.

WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Apassiona't amb Ràdio.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've hit.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: També publiquem i gestionem ofertes de feina que normalment tenen empreses de Vic al darrere. El lloc de treball sempre és a Vic, tot i que en alguns casos pot ser per la comarca. Aquestes ofertes les publiquem a la pàgina web xaloc.diva.cat i en cas que us vulgueu inscriure alguna d'aquestes ofertes ho heu de fer a través d'aquesta pàgina web i és indispensable que estigueu inscrits o inscrites a la xarxa Xaloc.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació. Som
0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva. Relax.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes, com no, una edició més a Hot Dance 80. En l'edició anterior parlàvem del duel entre la música dance de França i Bèlgica i també se'ns va colar la princesa de Mònaco. I avui, doncs, comencem l'edició 659 a l'altre cantó del bassal. Ens anem cap als Estats Units. Des d'allà ens arriba el funky i el dance americà. I no podíem començar d'una altra manera que amb Shannon.

Així de potents encetem aquesta nova edició de Hot Dance 80. Després de rebentar les pistes amb Let the Music Play, la combinació entre el productor Chris Barbosa i la veu de Shannon va demostrar que era el seu Latin Freestyle de Nova York. No era sols la sort d'un sol dia.

0: I seguim amb més ritme americà. En aquesta ocasió serà Chaka Khan i I Feel For You.
1: Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

En l'edició anterior se'ns ha colat en Ryan Paris al mig d'un programa que era un duel entre la música francesa i belga, però és clar, el seu nom artístic és Ryan Paris, no Ryan Roma. I a més cantava el seu mega èxit en francès. El proper protagonista a trepitjar la pista de Hot Dance 80 és britànic, però està fet, està enregistrat tot a Nova York.

La cançó fou produïda i mesclada per Arthur Baker, fusionant els sintetitzadors europeus amb la cultura del breakdance i les caixes de ritme americanes.

Una cançó que té molt a veure amb mi. I direu per què? Doncs perquè l'utilitzava de sintonia del programa de grans èxits que presentava els dissabtes i els diumenges a Ràdio Vic. I és que era la cançó amb la que s'acomiadaven les emissions de l'emissora de la capital osonenca. I és que ara funcionen les emissores 24 hores sobre 24, però abans s'obrien cobria més d'hora, obria a les 6 del matí i tancaven a les 10, les 12 de la nit. Fins i tot les grans cadenes, eh? I de la música de Friz i Aú anem per una altra banda, The SOS Band, amb Just Be Good to Me.

La veu de Mary Davis transmet una honestedat pragmàtica. No li importen les promeses de futur ni el que la gent digui. A les seves espatlles, tal sol exigeix respecte i bona aptitud en el present. Friends tell me I'm crazy that I'm wasting time with you. You'll never be mine. That's fine. Just be good to me.

Una cançó que té una durada de 9 minuts i 9 segons. A Hot Dance 80 ens dediquem a punxar cançons, però no volem que se'ns passi el programa amb 4 cançons. El proper és Chili and Jerry i això és Breaking. És l'himne definitiu de la cultura breakdance i del moviment urbà dels 80. Fou el tema principal de la pel·lícula Breaking de 1984. Varen composar i varen enregistrar la pista amb un temps rècord de 3 dies.

el funk i el dance americà. Avui a Hot Dance 80. Se'ns està acabant l'estiu. I començarem la temporada regular molt i molt aviat. Però de moment gaudim d'aquests especials, com ara ens arriba Dogwell. Kennedy William Gordy, el fill del fundador de la Tamla Motown, però que no va voler que el seu pare sapigués que ell enregistrava una cançó. I sabeu qui hi ha als cors, que sí que ho sabeu? Doncs ni més ni més que el Michael Jackson. Anys més tard, el DJ Swiss, DJ Bobo, va fer una versió d'aquesta cançó.

originalment gravada a Portland, Oregon, com un tema soul R&B. Però no tenia transcendència la cançó fins va cobrar vida quan una còpia va arribar als Països Baixos. El DJ holandès Peter Slagwis li va fer un remix d'estil electro-rap carregat de samplers de veu i un riff de teclat hipnòtic. La versió importada va revolucionar les pistes de ball d'Europa i Estats Units, obligant a la companyia discogràfica Atlantic Records a fitxar el duet i rellançar el tema, convertint-lo en un smash hit internacional. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, un programa dance de dècades anteriors, en el que et punxem música dance dels 70s, 80s i 90s.

Recorda, si em vols enviar un WhatsApp al Hot Dance 80, només ho has de fer al 623-775514. Avui funky dance americà a Hot Dance 80.

I ara arriba l'autèntic funky. Ells són els Cool and the Gang. I amb aquest vaig començar a agafar els dos plats tècnics i fer el phasing.

Però on vaig començar a fer córrer els plats tècnics va ser amb el Ladies Night. I és que, esclar, s'agafaven dos temes iguals. Em sembla que són els únics maxis que he tingut repetits a la vida. I em dedicava a fer facings i no sé què més històries als plats. Això que realment el meu sempre ha estat fer ràdio.

la música de Taylor Dane des de Nova York. Va pagar-se de la seva pròpia butxaca la gravació d'aquest single que després va fer que triomfés arreu del món. I els que sempre han triomfat arreu del món són els Earth, Wind & Fire. I el novè mes del mes.

I és que diem que la música d'una punta del planeta funciona a l'altra. Anem a escoltar una cançó que varen enregistrar un dels components dels Earth, Wind & Fire amb el baterista i cantant quan va deixar el Pete Gabriel Genesis i es va posar a cantar el Phil Collins. Recorda que ens pots sintonitzar a la FM, ens pots trobar a les xarxes socials. Això és Hot Dance 80 i això és un gran èxit, Easy Lover.

La unió de dos músics extraordinaris, Philip Bailey i Phil Collins. I d'aquest duet anem a escoltar la música de Commodores amb Lady, You Bring Me Up. Hem baixat els BPMs perquè, com sempre, recomanem que un mogui el cos ballant lents a la pista. Això és Lady.

Lionel Richie va ésser amb els Commodores fins al 1981. Van trigar 3 anys a tenir un altre gran èxit com el Night Shift. En aquesta ocasió amb el vocalista Gidi Nicholas, el 1984.

I és que Lionel Richie va ser amb els Commodores des del 68 fins al 1982. Va emprendre la seva carrera musical en solitari i, efectivament, va tenir èxit. Aquest va ser el seu primer single en solitari. Estem parlant de Truly.

gran èxit, un gran lent. Oh. I és que avui en dia, al segle XXI, això ja no es posa a les pistes de ball, estic parlant. Perquè, com veieu, l'estem posant per aquí, per la ràdio.

I seguim amb molta més música, però estem arribant ja al final d'aquesta edició 659 de Hot Dance 89.

780 és una producció d'HDMR des de la coordinació tècnica i musical amb Barba Roja Show, des de la producció la Susi Bautista i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado Escobar. I acabem, no podia ser d'una altra manera que amb la reina de les pistes de ball. Ella és la Donna Summer i aquest és el Hot Stuff.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Buenas, somos seis.
3: Imposible, chicos.
2: Está lleno. No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què? Després tot això que...

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

pressió de ser una cuina a mi ja em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xandall. I parlar del potencial que se suposa que jo tinc i que no trobo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.